0: Imagina Ràdio.
1: Que m'has venut, que per ser el tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: ara per fi estem sols.
1: Imagina, Imagina Ràdio.
2: Ara que estem sentats

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Mama, papa, ja he fet el forn. El pastís ja està.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: Imagina Ràdio,

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Hípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Hípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Els èxits de Diego Torres, Color Esperanza, així hem començat avui al De Bon Matí. Són quasi les 8 i 5 d'aquest matí de dijous.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I sí, avui és dijous, és 17 de setembre de 2026 i nosaltres pues, estem aquí quan passen 5 minuts de les 8 començant el De Bon Matí i engegant el dia perquè, bueno, algú havia de fer i algú t'havia d'acompanyar durant este ratet. Estarem amb tu, estarai fins a les 9 i mitja. I avui al De Bon Matí, pues, mira, entre altres coses parlarem d'un espectacle que es podrà gaudir demà mateix a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita a les 10 de la nit. L'espectacle és Dona i Essència Terres de l'Ebre i és d'Anna Amaré, així que parlarem amb ella d'aquí un ratet. També ens posarem al dia pel que fa a les activitats culturals del territori. Tindrem els números dels resultats dels sortejos, la cançó en català, i també ens posarem al dia, ho farem amb el repàs als titulars en portada

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Cançó, la música de Búhos, i nosaltres pues seguim al teu costat. Són les 8, quasi 8 i quart del matí. Fem una petitíssima pausa i escoltem la música d'Anastàsia.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
7: Avi, m'he de donar per ser molt fort.
8: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrosen.com.
9: Rossell Margalef, la mel de casa.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: Taitalon, la música de Anastàsia. Les 8 i 20 minuts, hora de fer una ullada als titulars en portada.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I per aquest repàs als titulars, anem a la portada del diari Ara. Diu que el govern proposa a Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. L'executiu català vol que s'endureixi el codi penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. L'objectiu del canvi normatiu seria posar les condemnes al nivell de països com França i Alemanya. Europa s'abraça al Canadà, diu el titular. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir una aliança de seguretat amb el Canadà, el Regne Unit, Noruega i Ucraïna, alhora que proposava al primer ministre canadenc, Mark Carney, que el seu país passi a ser el membre associat a la Unió Europea. El doble gest suposa marcar distàncies amb els Estats Units de Donald Trump. La justícia paralitza el campament de persones migrades al port de Ceuta. El president ceutí citat com a testimoni. La Reserva Federal no fa cas a Trump i apuja els tipus d'interès. El diner s'encareix fins al 3,75%. I a la portada del diari Ara, un apunt esportiu, diu: el Barça s'abona a les golejades. En un hat-trick de Rafinha lidera la sisena victòria en 6 partits amb 28 gols marcats en total. Van quedar 7-2 a favor del Barça. A la portada del periòdico, Europa prohibirà l'accés a xarxes a més petits de 13 anys. La regulació exigirà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys. La comissió també limitarà el disseny addictiu de les plataformes. Von der Leyen, al seu temps, els envia un missatge, diu: Ceuta és la frontera d'Europa. Més temes. Illa defensa a Extremadura el nou model de finançament. Els Mossos no troben indicis que Candic pogués caure per motius de salut. I també diu: icones de Barcelona, un altre dels titulars. Diu: els Premis Barcelonina i Barceloní de l'any reconeixen Sandra Bestraten, degana dels arquitectes catalans, i Esteve Camps, president delegat de la Junta de la Sagrada Família. Seguim amb més premsa general. Diu: von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat. Com dèiem fa un moment, la presidenta de la comissió no concreta en què consisteix l'estatus, però assegura que no va contra ningú. Proposa un Consell de Seguretat Europeu amb aliats de la Unió Europea que funcionaria com una OTAN reduïda. Defensa flexibilitzar les regles migratòries per afavorir expulsions en emergències com la de Ceuta. Sobre Ceuta, diu que l'Audiència Nacional frena un campament d'acollida per una denúncia policial. El campament, que estava a punt d'obrir-se al port de Ceuta per a un miler de persones migrades, va ser frenat ahir pels jutges després d'una denúncia de la SUP. El temporal col·lapsa l'àrea metropolitana, el temporal a la província de Barcelona. El Congrés reforma la llei de dependència amb més ajuts, diu el titular. Les professions més exposades, les universitàries, això pels efectes de la intel·ligència artificial. SEAT redueix la plantilla en 1.700 treballadors els últims 5 anys. I també un apunt sobre futbol, sobre el Barça. En aquest cas, diu, recita el golejador d'un Barça de rècord. Jugava contra el Racing de Santander i va guanyar per 7-2. Més coses, perquè ara anem a les portades més territorials. Per una banda, des de Tarragona, anem al diari Més. Diu: Mercats analitzarà dilluns les causes de l'accident mortal. L'Ajuntament va suspendre ahir el repartiment del pastís del braç de Santa Tecla, però la celebració continua amb normalitat. El segon operari implicat en l'incendi continua ingressat a l'UCI en estat greu. Això en la mateixa notícia. Més coses. Arreu els Premis Tecnològics de la Catalunya Sud, el Cluster TIC i Redesa van lliurar ahir la tercera edició dels guardons que reconeixen la innovació i el talent en matèria tecnològica i digital. Salou habilitarà 12.500 places d'aparcament per facilitar la festa al cel. El consistori espera una assistència de més de 300.000 persones als espectacles que es faran del 18 al 20 de setembre. Pel que fa a Lleida, la portada del Segre diu: batalla campal a la plaça dels Pagesos de Lleida amb 5 ferits per arma blanca. Baralla de matinada entre diverses persones del col·lectiu pakistanès. Van haver de ser intervinguts a l'Arnau i hi ha un sisè lesionat amb contusions. Un jove de 24 anys detingut al migdia i no es descarten nous arrestos a l'haver-hi més persones identificades. Més vols xàrter entre Alguaire i Egipte en els dos propers anys, esgotades les places dels dos per aquesta tardor. Al Segrià, a les Garrigues, Almacelles ja supera la barrera dels 8.000 habitants. Arcusin, empresa de Vilassana, Pime, Lleidatana, de l'any, guardó del Banc Santander i la Cambra de Lleida amb la col·laboració del Segre. I acabem ara amb la portada esportiva. El Mundo Deportivo diu: exhibició superlativa del Barça per firmar una nova golejada i el millor inici de curs de la història del club. Imparables, diu el titular, hat-trick del Pichichi Rafinha, dos missils de Cancelo i tants de Gabriel Jesús i Lamine baix del diluvi. Van quedar, com hem dit diverses vegades, 7-2, jugant contra el Racing. Més coses. Atlètic de Madrid, Osasuna, 4-0. L'Atlético es va posar a to per al derbi golejant. I acabem ara parlant de tennis. Diu: top 10 sense el Big 3, Djokovic, Nadal i Federer per primera vegada en 24 anys.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: I amb la música de Billie Eilish arribem a les 8 i mitja.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: 8:30 del matí, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: La taula de consens del Delta alerta que el nou reial decret d'inundacions pot deixar 2/3 del Delta dins del domini marítim.
3: La taula té aquesta possibilitat perquè, segons indiquen, els criteris passaran de ser estadístics a ser de probabilitat, situant el límit del domini públic marítim terrestre on s'hagin registrat les onades marítimes més grans. Des de la taula avisen que serà el col·lapse del model territorial, ambiental i socioeconòmic del Delta. L'entitat també denuncia que el sector Sant Antoni Budà hagi quedat fora de la segona fase de reforç en sorres del litoral del Taic i reclamen les actuacions amb dragues marines.
2: Tortosa aprovarà nous usos de l'espai públic durant la Setmana Europea de la Mobilitat.
3: Fins al 22 de setembre, el municipi farà diverses activitats per repensar els usos de l'espai públic amb la pacificació temporal de diversos carrers i places del centre. També es faran talls puntuals davant de les escoles teresianes i de Sant Llàtzer, coincidint amb les entrades i sortides, i es repetirà l'activitat dels petits agents de trànsit. A més, es faran activitats per conèixer el transport públic, recorreguts amb persones grans per detectar obstacles als itineraris a peu i el dia sense cotxes.
2: I en agenda, Recolectors de Vinils posa en marxa una nova temporada de música a Amposta.
3: La temporada començarà el 26 de setembre amb els mexicans Los Monstruos de l'Espacio Exterior i els valencians Ukelele Zombies en una nit de rock and roll. El programa continuarà el 21 de novembre amb Sister Cookie and the Dog and the Mats i el 12 de desembre amb The Sweet Vandals amb Soul Funk. El 2027 hi haurà Salamon Grass, Emerche, Automatic Lovers, Palo Domado i Paco Tequero fins al tancament del cicle el 13 de març. A banda dels concerts, el 10 d'octubre se celebrarà la novena fira del disc d'Amposta amb milers de vinils, sessions de selectors i l'actuació de xa-xa-xas.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
6: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, la baixada s'ha notat, eh?
3: Sí, s'ha notat molt.
2: Com ho tindrem avui?
3: Pues avui dijous ens despertem amb un cel ennuvolat, tot i que s'anirà esclarint durant la jornada. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 29 i 30 graus a les hores centrals.
2: Vale, pues Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
3: Fins després.
6: Setembre és el mes del tractament per la processionària del pi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del pi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9:30, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
0: Imma Rastrero. De bon matí. Imagina Ràdio.
5: I tal com t'hem anat dient durant tota la setmana, pues aquest divendres arriba ja la representació de l'espectacle Dona i Essència Terres de l'Ebre. Serà a la Ràpita i anem a parlar amb la seva creadora i directora, Anna Maré. Anna, bon dia.
6: Molt bon dia, Imma,
5: bé,
6: què tal?
5: Pues molt bé, hi ha moltes ganes de que mos contes coses sobre aquest espectacle que arriba ja este divendres, sobre aquest Dona i Essència Terres de l'Ebre. Però jo, a mi m'agradaria, Anna, si et sembla, abans de parlar de l'espectacle en si, que m'ho expliques una mica per a la gent que no et coneix, qui ets, qui és Anna Maré?
6: Buah, quina pregunta més difícil, perquè això de qui som és aquella pregunta que mos fem tots els dies, no? Quan anem una mica perduts. Més que qui sóc, diria que és el que em mou, perquè qui sóc estic en tràmits d'averiguar-ho. Suposo que estaré tota la vida per a fer-ho.
5: Bueno, i en procés sempre d'evolució, no? Suposo.
6: Exacte.
5: També.
6: Llavors suposo que el que em mou representa qui sóc. Una mica m'agrada veure-ho així, no? I què em mou? Pues, de fet, de petita. Ma mare ja deia que jo sempre dia, i jo també tinc un vago record d'això, que jo sempre dia, jo vull ser músic i ajudar la gent. I com me vaig fer gran, vaig estudiar Humanitats, Treball Social, Psicologia i Música. Vull dir que una ja. Mica... I llavors, a partir d'aquí, pues, el meu camí sempre s'ha forjat una mica a nivell professional dins d'estos dos vessants, i suposo que a nivell personal pues, també he anat navegant aquí, perquè és en realitat pues, bueno, el que tu m'has preguntat, no? Qui soc?
5: Pues, claro.
6: Esta persona que sempre pues, ha tingut la necessitat de crear, de funcionar des de la inspiració, i, bueno, i també una mirada cap a fora, sempre intentant pues, ser empàtica i acompanyar pues, a nivell social pues, en tot el que m'envolta, fer-ho de la millor manera possible. Aquesta suposo que sóc jo.
5: Molt bé. Anem a parlar aquí dies d'inspiració, creació. Claro, aquesta obra la comences tu des de zero. Com t'arriba la idea? Perquè, claro, sempre hi ha un punt d'inflexió, un moment, que, o un clic que diu ai, vaig a fer algo relacionat amb... O no sé com funciona tu, com és el teu procés, com ha sigut este?
6: Pues este justament va molt lligat en això que t'estava explicant. Allà a principis del 2000, arrel d'indagar una mica més profundament en les vides de les dones que venien del món del blues i del jazz, perquè a mi sempre m'ha tirat molt aquesta música, tot i que he de dir que també la copla, el flamenc, també m'estira molt. Les músiques de garra, que dic jo, no? Els estils de garra. Me'n vaig donar compte que les seues biografies, en esta part humanística que em caracteritza, tenien moltes coses en comú. I la veritat és que no eren massa boniques. que tenien vides molt atrotinades, aquestes dones. I llavors, bueno, pues, se'm va ocorrir d'engegar un projecte que una mica parlés de la música i que també parlés de les seues vides com a dones. I per circumstàncies, aquell projecte es va quedar en un calaix per qüestions personals. I ara fa, pues, ja més d'un any i mig, va ser quan vaig decidir ampliar-lo. Ja instal·lada aquí, que havia tornat a casa després d'anar pel món treballant i que vaig decidir tornar a arrelar-me a casa, a la meva terra, a Roquetes, a les Terres de l'Ebre, pues, vaig desenvolupar aquesta idea i en aquest principi, aquest dia de la inspiració, no? Que estàs tot el rato pensant i donant-li voltes, pues, a les coses de la vida, vaig veure a nivell artístic un pont imaginari que unia les dones del blues i del camp de cotó en les dones de la terra, per exemple, les nostres dones de la terra de l'arròs, que també cantaven, però era des d'un punt de vista invisible. Les del blues a principis de segle XX pujaven a escenaris. Al resto del món, jo dic les de l'arròs com una metàfora, eh? Quan uneixo aquest pont imaginari entre unes i les altres és metafòric, de fet parlo de totes les dones del món, no? De la invisibilitat explícita, o sigui, de l'esclavatge, de portar unes manilles o una argolla al peu, doncs, de l'esclavatge negre, per exemple, del racisme, o d'un esclavatge invisible, no? Les dones han sigut invisibles i esclaves durant segles. Pues una mica la idea naix de tota aquesta idea que baixa del cap i que va florint i a partir d'aquí es va desenvolupant, no? Això a molt grans trets aniria per aquí.
5: Molt bé. Què trobarem divendres a l'obra? Perquè quan anem a veure Dona i Essència a Terres de l'Ebre, què és el que ens ofereixes? Què trobarem?
6: Vale, doncs pues mira, d'entrada, Dona i Essència a Terres de l'Ebre, l'espectacle, com bé diu la paraula, és la fase 1 del projecte. Dona i Essència a Terres de l'Ebre és un projecte que també treballa, la idea és treballar a través de l'art, l'educació i la transformació social en aquests conceptes que t'he explicat. Llavors, com a idea, l'any passat, en el seu primer any de creació, ja vam estar treballant a nivell educatiu en l'Illes de l'Ebre, en l'Escola Sardi, en una escola d'Escó que també se diu l'escènica, que fan dansa i teatre, i ja vam poder portar tot aquest contingut artístic, aquestes vides, aquests inputs, aquestes formes de viure i de sentir a l'aula per a crear l'espectacle. Això t'ho explico perquè Dona i Essència, l'espectacle, és el fruit d'aquesta primera frase que es conjuga a través de la visió artística d'artistes consolidats de Terres de l'Ebre i la visió educativa d'alumnes que estan estudiant, pues, audiovisuals, dibuix, pintura, dansa, teatre, i que també fica el seu granet de sorra a l'hora de donar aquesta visió per a muntar aquest espectacle. Llavors, què trobarem? Pues trobarem un equip de 8 artistes de Terres de l'Ebre, com t'he dit, 5 músics. Llavors, m'acompanyen 2 dones. Jo volia que fossin 3 dones, perquè el 3 és un símbol d'aterrar, per a mi. Quan dius 3, no? És 1, 2, 3. És com aterrar les coses, baixar-les a terra. El que verem damunt de l'escenari a la Ràpita és un viatge que va de... Nosaltres li diem de la llum a la foscor, de l'arrel a l'univers, que és el que ens equilibra al centre, un viatge que el que pretén és donar un missatge d'esperança, de resiliència. És un missatge de transformació. El logo de Dona i Essència i el cartell que ens acompanya representa una dona que torna al centre, una dona que es retroba en el seu úter, una dona que torna, que es recull, que és capaç de reconciliar-se amb la seva nena petita i des d'aquí creixer, empoderar-se i transformar-se. O sigui, al final, el centre de l'espectacle, del projecte, d'aquest viatge, és això. És la dona que es transforma, que s'accepta, que s'estima i que reconeix aquella nena que va ser i que d'aquí renaix.
5: Molt bé. Que important és tot això que has explicat del que has dit. I ara desgranaria moltes coses, però no tenim temps. Mm. O sigui que val la pena anar divendres a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita a les 10 de la nit.
6: Recordem? A les 10 de la nit.
5: I per acabar, Anna, què diries a tothom perquè vaigui?
6: La gent perquè ha de vindre. Primer perquè en tingui ganes de descobrir què hi ha detrás de tot això. Perquè li pique la curiositat i tingui ganes d'acompanyar-nos. I a partir d'aquí, per haver un espectacle de molta qualitat, treballat amb molt de carinyo durant molts de mesos, en molt de detall i per persones que totes les que estem treballant juntes ho han fet des del cor i des del saber, perquè som tots grans professionals. Per tant, jo crec que són prou motius com per a presentar-se el Sixto Mirlo divendres a la Ràpita.
5: Claro que sí. Bueno, pues Anna Mare, moltes gràcies per acompanyar-nos, que, bueno, t'anava a dir molta sort, però molta merda, no?, diríem, en el món de l'espectacle.
6: Sí,
5: i moltes gràcies.
6: Gràcies a tu per haver-nos donat visibilitat i gràcies, pues, bueno, als meus companys per acompanyar-me en este viatge loco. Moltíssimes gràcies, Imma.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Fins a les 9:30 de bon matí a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els Gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els Gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
5: I ara anem a escoltar música amb una veu d'aquí del territori, és en Rapitenc, es diu Josep Ruiz. La cançó es diu Verano Eterno.

0: Imagina Ràdio.
1: I de seguida, després d'escoltar a Josep Ruiz, de seguida arribem a les 9 del matí i ho fem amb la música de Opus. Recordem aquest Life is Life.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: És hora punta, són exactament les 9 del matí, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: La taula de consens del Delta alerta que el nou reial decret d'inundacions per deixar 2/3 del Delta dins del domini marítim.
5: La taula té aquesta possibilitat perquè, segons indiquen, els criteris passaran de ser estadístics a ser de probabilitat, situant el límit del domini públic marítim terrestre on s'hagin registrat les onades marítimes més grans. Des de la taula avisen que serà el col·lapse del model territorial, ambiental i socioeconòmic del Delta. L'entitat també denuncia que el sector Sant Antoni Buda hagi quedat fora de la segona fase de reforç amb sorres del litoral del Taic i reclamen les actuacions amb dragues marines.
4: Tortosa aprovarà nous usos de l'espai públic durant la Setmana Europea de la Mobilitat.
5: Fins el 22 de setembre, el municipi farà diverses activitats per repensar els usos de l'espai públic amb la pacificació temporal de diversos carrers i places del centre. També es faran talls puntuals davant de les escoles teresianes i de Sant Llàtzer, coincidint amb les entrades i sortides, i es repetirà l'activitat dels petits agents de trànsit. A més, es faran activitats per conèixer el transport públic, recorreguts amb persones grans per detectar obstacles als itineraris a peu i el dia sense cotxes.
4: I en agenda, Recolectors de Vinils posa en marxa una nova temporada de música a Amposta.
5: La temporada començarà el 26 de setembre amb els mexicans Los Monstruos de l'Espacio Exterior i els valencians Ukelele Zombies en una nit de rock and roll. El programa continuarà el 21 de novembre amb Sisters Cookie and Talk and the Mats i el 12 de desembre amb The Sweet Vandals amb Soul y Funk. El 2027 hi haurà Salomón Grass, Emerche, Automatic Lovers, Palo Domado i Palco Te Quiero fins al tancament del cicle el 13 de març. A banda dels concerts, el 10 d'octubre se celebrarà la novena Fira del Disc d'Amposta amb milers de vinils, sessions de selectors i l'actuació de xa-xa-xas.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
8: Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dijous ens hem despertat amb un cel ennuvolat, tot i que s'anirà esclarint durant la jornada. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 29 i 30 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Que passes molt bon dia i mos trobem demà.
5: Molt bon dia.
10: El teu fill o filla té por d'anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
11: Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
10: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
12: I somriu a la vida!
13: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
14: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: l'any 2001 des de l'àlbum Plou i fa sol de Sopa de Cabra, era aquest Camins, una d'aquelles cançons que, bueno, que sempre que s'escolten dona, bueno, que dona goig escoltar-les, vaja.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I una ullada ara als resultats dels sortejos realitzats ahir dimecres. Comencem amb els números del trio, que van ser el 3, el 0 i el 3. La combinació guanyadora de la Bonoloto va ser amb els números 1, 5, 7, 28, 29 i 38, el complementari el 21 i reintegrament el número 2. La combinació de la 6-49 va ser amb l'11, 13, 14, 30, 45 i 49, complementari el 20 i reintegrament el 0. I finalment, el cupó diari de l'11, el número premiat ahir dimecres va ser el 33.548 i la sèrie la 32.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: La Love You, el fin del mundo.

0: Aquesta cançó és una col·laboració entre Lala, Love You i Axolotes Mexicanos. Una cançó de finals de 2019. És El fin del mundo. Jo crec que és d'aquelles, jo diria que és una de les més exitoses de la banda, una de les més, jo diria, tararejades també, podríem dir. De seguida escoltem a Caigo amb la cançó Whatever.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
5: Avi, ve la dona per ser molt fort.
6: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló, polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosen.com.
7: Rosen Margalef, la mel de casa.
8: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: ara a les 9:21 anem a fer una ullada a les activitats que ha programades per al que queda d'aquesta setmana. Comencem amb avui dijous, dia 17, que tindrà lloc la 11a edició del curs Dones, Salut i Educació, Estafes i Delictes Informàtics, Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a la Víctima de les Terres de l'Ebre. Serà a les 6 de la tarda a la sala La Garba, Espai La Rosera, a Deltebre. Avui també, amb entrada gratuïta, projecció del documental del mes amb Amazomania, a les 7 del vespre a la Cambra de Comerç de Tortosa. Se celebra avui també una de les activitats en motiu dels 900 anys d'Abu Bakr al-Turtuji. Xerrada a la ciutat de Tortosa en temps d'Abu Bakr, una medina del Xarq al-Andalus, a càrrec de Joan Negre. Serà a les 7 del vespre a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. I avui també, en aquest cas a la Ràpita, a la biblioteca, a les 7 també, presentació del llibre Sabors, cuina de les Terres de l'Ebre, de Migdi Subirats. Demà divendres, en motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, ruta guiada pel Poble Nou del Delta a les 6 de la tarda. La sortida serà des de davant de l'església del municipi. L'activitat és gratuïta amb reserva prèvia. També demà s'inauguren dues exposicions a Amposta, Rapinyaires, amb visita guiada a càrrec de Toni Fullera, autor de les fotografies de l'exposició, i serà a les 7 del vespre al Museu de les Terres de l'Ebre. A la mateixa hora, però al centre d'Art Lopati, s'inaugura Daidalos i Cari Nosaltres, de Gisert, Reflexions Mediterrànies. Dintre de la programació de la Mostra d'Art al carrer, inauguració d'Art Flors i Flors als Balcons a les 7 del vespre a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i representació de l'espectacle Dona i Essència d'Anna Amaré a les 10 de la nit a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita. El dissabte dia 19, 12a edició d'Ebrevir, mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre a partir de les 5 de la tarda a la plaça Lluís Companys de Tortosa. També cal dir que hi haurà durant tota la tarda a partir de les 5 i fins a les 9 el mercat d'artesania de l'Ampolla amb tallers familiars, demostracions d'artesania, i serà a la plaça Catalunya i zona de Vianants. Dintre de la programació d'Ebre Art i Patrimoni, Fils Nòmades amb Joana Calza Miclea, i amb l'acompanyament musical de Nèfor a les 7 del vespre a la plaça Agustí Vizcarro de la Ràpita. I en la mostra de teatre La Perellonenca, el dissabte a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats, hi haurà la representació d'Un Déu Salvatge, de la farsa de Gandesa. El preu de l'entrada és de 8 euros. I el diumenge, tercera edició de la Fira del Llibre i Vermut amb Barret, a càrrec del col·lectiu Cançom i a Truites, de 10 del matí a 2 i mitja de la tarda, a la plaça d'Octubre de la Ràpita. I també la Fira de Brocanters, a partir de les 12 del migdia, a les 9 del matí, al pavelló firal de Mora la Nova. Cal dir que a les 12 del migdia hi haurà la subhasta de tots els lots seleccionats. I acabem amb gastronomia, recordant que fins al dia 11 d'octubre se celebren les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre, a Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla i Amposta.
1: Tim Marrastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

un any per estar en molt bona forma. Shy Guy, la música de Diana King. I nosaltres, pues, de seguida ja marxem. De seguida diem no adeu, sinó fins demà, direm, perquè arribem ja a les 9:30, ja quasi ens fan marxar. I marxarem d'aquesta manera. La música de Benson Boone, la cançó es diu Mystical Magical. D'aquesta manera, pues, posem el punt final per avui al de bon matí. Desitja que passis molt bon dia, una fortíssima abraçada que t'envio a través de les ones. I fins demà.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La taula del consens del Delta alerta que el nou reial decret d'inundacions pot deixar 2/3 del Delta dins del domini marítim. La taula té aquesta possibilitat perquè, segons indiquen, els criteris passaran de ser estadístics a ser de probabilitat, situant el límit del domini públic marítim terrestre on s'hagin registrat les onades marítimes més grans. Des de la taula avisen que serà el col·lapse del model territorial, ambiental i socioeconòmic del Delta. L'entitat també denuncia que el sector Sant Antoni Buda hagi quedat fora de la segona fase de reforç amb sorres del litoral del Taic i reclama les actuacions amb dragues marines. Tortosa aprovarà nous usos de l'espai públic durant la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins el 22 de setembre, el municipi farà diverses activitats per repensar els usos de l'espai públic amb la pacificació temporal de diversos carrers i places del centre. També es faran talls puntuals davant de les escoles teresianes i de Sant Llàtzer, coincidint amb les entrades i sortides, i es repetirà l'activitat dels petits agents de trànsit. A més, es faran activitats per conèixer el transport públic, recorreguts amb persones grans per detectar obstacles als itineraris a peu i el dia sense cotxes. I en agenda, recolectors de vinils posa en marxa una nova temporada de música a Amposta. La temporada començarà el 26 de setembre amb els mexicans Los Monstruos de l'Espacio Exterior i els valencians Ukelele Zombies en una nit de rock and roll. El programa continuarà el 21 de novembre amb Sister Cookie i Doc and the Mats i el 12 de desembre amb The Sweet Vandals, amb Soul i Funk. Durant 2027 hi haurà Salomón Grass, Emerche, Automatic Lovers, Palo Domado i Paco Tequiero fins al tancament del cicle el 13 de març. A banda dels concerts, el 10 d'octubre se celebrarà la novena fira del disc d'Amposta amb milers de vinils, sessions de selectors i l'actuació de xa-xa-xas.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens despertem amb un cel ennuvolat, tot i que s'anirà esclarint durant la jornada. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 29 i 30 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. La taula del consens del Delta alerta que el nou reial decret d'inundacions pot deixar dos terços del Delta dins del domini marítim. La taula té aquesta possibilitat perquè, segons indiquen, els criteris passaran de ser estadístics a ser de probabilitat, situant el límit del domini públic marítim terrestre on s'hagin registrat les onades marítimes més grans. Des de la taula avisen que serà el col·lapse del model territorial, ambiental i socioeconòmic del Delta. L'entitat també denuncia que el sector Sant Antoni Buda hagi quedat fora de la segona fase de reforç amb sorres del litoral del Taic i reclamen les actuacions amb dragues marines. Tortosa aprovarà nous usos de l'espai públic durant la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins al 22 de setembre, el municipi farà diverses activitats per repensar els usos de l'espai públic amb la pacificació temporal de diversos carrers i places del centre. També es faran talls puntuals davant de les escoles teresianes i de Sant Llàtzer, coincidint amb les entrades i sortides, i es repetirà l'activitat dels petits agents de trànsit. A més, es faran activitats per conèixer el transport públic, recorreguts amb persones grans per detectar obstacles als itineraris a peu i el dia sense cotxes. I en agenda, recolectors de vinils posa en marxa una nova temporada de música a Amposta. La temporada començarà el 26 de setembre amb els mexicans, los monstruos de l'espacio exterior i els valencians Ukelele Zombies en una nit de rock and roll. El programa continuarà el 21 de novembre amb Sister Cookie i Doc and the Mats i el 12 de desembre amb The Sweet Vandals, amb Soul i Funk. Durant 2027 hi haurà Salomón Grass, Emerche, Automatic Lovers, Palo Domado i Paco Te Quiero fins al tancament del cicle el 13 de març. A banda dels concerts, el 10 d'octubre se celebrarà la novena fira del disc d'Amposta amb milers de vinils, sessions de selectors i l'actuació de Cha-Cha-Chas. I pel que fa al temps, avui dijous ens despertem amb un cel ennuvolat, tot i que s'anirà esclarint durant la jornada. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 29 i 30 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Infórmate'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
4: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els Gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els Gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El canvi climàtic i la irregularitat de les precipitacions condicionen les collites de sal al Delta de l'Ebre. Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Punta de la Banya, ha vist com l'alteració del règim de pluges habitual dificulta el procés d'evaporació solar en el qual es basa l'activitat. Mateu Lleixa, mestre d'aigües de l'explotació, ha apuntat que el que pot ploure en dos mesos cau en un dia i, a més, no es sap amb certesa quan plourà. La campanya d'enguany va acabar ahir amb 80.000 tones recolectades, una xifra per sota de la mitjana habitual, precisament per l'acumulació de pluja a finals de l'any passat. Les persones cuidadores i les famílies, un dels eixos de la Setmana Mundial de l'Alzheimer a Amposta. El programa començarà este dissabte 19 de setembre amb un berenar solidari al Casal Cívic Ruiz Salgado i inclourà diverses xerrades i tallers entre el 21 i el 24 de setembre. Les activitats abordaran qüestions com la prevenció del maltractament, els vincles i els aspectes legals relacionats amb l'Alzheimer. Un dels eixos serà l'Escola de Cuidar, un projecte nascut a Amposta el 2018 que ofereix eines i espais de suport per ajudar les persones cuidadores a tenir cura també de la seva salut i benestar. La setmana es tancarà el 27 de setembre amb una gala solidària a l'Auditori de la Unió Filarmònica. I en agenda, l'Ampolla acollirà la tercera jornada de vela inclusiva territorial. La jornada se celebrarà el 27 de setembre i permetrà a persones amb capacitats diverses apropar-se a la pràctica de la vela. L'activitat comptarà enguany amb la regatista olímpica Natàlia Via-Dufresne, que serà l'ambaixadora. La proposta vol reivindicar l'esport com un espai de participació i igualtat d'oportunitats i apropar la vela a tots els públics. L'organització anirà a càrrec del Club Esportiu L'Àngela Passa, amb la implicació de l'Ajuntament i el Club Nàutic de l'Ampolla i amb el suport d'altres administracions, entitats i empreses del territori. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat, tot i que s'anirà esclarint durant la tarda. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Batea i Ulldecona, 29 a Móra d'Ebre i 30 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor, construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Fotsini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fotsini. 977 70 12 57. Fotsini.net.
6: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: es la una.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El canvi climàtic i la irregularitat de les precipitacions condicionen les collites de sal al Delta de l'Ebre. Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Punta de la Banya, ha vist com l'alteració del règim de pluges habitual dificulta el procés d'evaporació solar en el qual es basa l'activitat. Mateu Lleixa, mestre d'aigües de l'explotació, ha apuntat que el que pot ploure en dos mesos cau en un dia i, a més, no es sap amb certesa quan plourà. La campanya d'enguany va acabar ahir amb 80.000 tones recolectades, una xifra per sota de la mitjana habitual, precisament per l'acumulació de pluja a finals de l'any passat. Les persones cuidadores i les famílies, un dels eixos de la Setmana Mundial de l'Alzheimer a Amposta. El programa començarà este dissabte 19 de setembre amb un berenar solidari al Casal Cívic Ruiz Salgado i inclourà diverses xerrades i tallers entre el 21 i el 24 de setembre. Les activitats abordaran qüestions com la prevenció del maltractament, els vincles i els aspectes legals relacionats amb l'Alzheimer. Un dels eixos serà l'Escola de Cuidar, un projecte nascut a Amposta el 2018 que ofereix eines i espais de suport per ajudar les persones cuidadores a tenir cura també de la seva salut i benestar. La setmana es tancarà el 27 de setembre amb una gala solidària a l'Auditori de la Unió Filarmònica. I en agenda, l'Ampolla acollirà la tercera jornada de vela inclusiva territorial. La jornada se celebrarà el 27 de setembre i permetrà a persones amb capacitats diverses apropar-se a la pràctica de la vela. L'activitat comptarà enguany amb la regatista olímpica Natàlia Via-Dufresne, que serà l'ambaixadora. La proposta vol reivindicar l'esport com un espai de participació i igualtat d'oportunitats i apropar la vela a tots els públics. L'organització anirà a càrrec del Club Esportiu L'Àngela Passa amb la implicació de l'Ajuntament i el Club Nàutic de l'Ampolla i amb el suport d'altres administracions, entitats i empreses del territori.
3: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat, tot i que s'anirà esclarint durant la tarda. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Batea i Ulldecona, 29 a Móra d'Ebre i 30 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant dos anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
1: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
6: La millor música per sentir-se bé.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els Gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els Gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: Són les dos. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els tallers classe dels peixets portarà el peix de la Mar de l'Ebre a les escoles del territori. Les activitats comencen avui dijous a l'Ametlla de Mar i arribaran durant el curs a uns 2.400 alumnes de primària de l'Ampolla, la Ràpita, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Alcanar. Els infants aprendran a cuinar tres receptes senzilles amb producte pesquer de proximitat, una hamburguesa de cavalla, un paté de musclos i una brocheta de peix i verdures. Els tallers combinaran cuina i educació nutricional amb la participació de pescadors locals, una nutricionista i un cuiner, amb l'objectiu de donar a conèixer el producte pesquer de la zona i fomentar-ne el consum també a les famílies. Junts per Tortosa denuncia problemes de mobilitat al centre de la ciutat pels talls de la Setmana de la Mobilitat. El grup ha demanat al govern municipal que reobri els carrers i el regidor Jordi Sorolla ha criticat que les restriccions i la retirada de places d'aparcament s'hagin fet, segons el grup, de manera improvisada i sense prou informació prèvia. Junts assegura que els canvis han generat problemes de mobilitat i han afectat l'activitat comercial del centre davant la manca d'alternatives d'aparcament. A més, el grup també ha qüestionat que el nou aparcament dels terrenys d'Adif continuï en obres després de gairebé un any. Ebre Art i Patrimoni continua amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calsamiglia i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat, tot i que la nuvolositat va minvant a mesura que avancen les hores. Avui les temperatures han baixat. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Batea i Ulldecona, 29 a Móra d'Ebre i 30 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Imagina Ràdio,

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si quan penses en reformes et sona així...
2: Obres, obres, obres!
1: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
3: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa, esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.

0: són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els tallers classe dels peixets portarà el peix de la Mar de l'Ebre a les escoles del territori. Les activitats comencen avui dijous a l'Ametlla de Mar i arribaran durant el curs a uns 2.400 alumnes de primària de l'Ampolla, la Ràpita, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Alcanar. Els infants aprendran a cuinar tres receptes senzilles amb producte pesquer de proximitat, una hamburguesa de cavalla, un paté de musclos i una brocheta de peix i verdures. Els tallers combinaran cuina i educació nutricional amb la participació de pescadors locals, una nutricionista i un cuiner, amb l'objectiu de donar a conèixer el producte pesquer de la zona i fomentar-ne el consum també a les famílies. Junts per Tortosa denuncia problemes de mobilitat al centre de la ciutat pels talls de la Setmana de la Mobilitat. El grup ha demanat al govern municipal que reobri els carrers i el regidor Jordi Sorolla ha criticat que les restriccions i la retirada de places d'aparcament s'hagin fet, segons el grup, de manera improvisada i sense prou informació prèvia. Junts assegura que els canvis han generat problemes de mobilitat i han afectat l'activitat comercial del centre davant la manca d'alternatives d'aparcament. A més, el grup també ha qüestionat que el nou aparcament dels terrenys d'Adif continuï en obres després de gairebé un any. Ebre Art i Patrimoni continua amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calçamiglia i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat, tot i que la nuvolositat va minvant a mesura que avancen les hores. Avui les temperatures han baixat. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Batea i Ulldecona, 29 a Móra d'Ebre i 30 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
4: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El canvi climàtic i la irregularitat de les precipitacions condicionen les collites de sal al Delta de l'Ebre. Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Punta de la Banya, ha vist com l'alteració del règim de pluges habitual dificulta el procés d'evaporació solar en el qual es basa l'activitat. Mateu Lleixa, mestre d'aigües de l'explotació, ha apuntat que el que pot ploure en 2 mesos cau en un dia i, a més, no es sap amb certesa quan plourà. La campanya d'enguany va acabar ahir amb 80.000 tones recolectades, una xifra per sota de la mitjana habitual, precisament per l'acumulació de pluja a finals de l'any passat. Les persones cuidadores i les famílies, un dels eixos de la Setmana Mundial de l'Alzheimer a Amposta. El programa començarà este dissabte 19 de setembre amb un berenar solidari al casal cívic Ruiz Salgado i inclourà diverses xerrades i tallers entre el 21 i el 24 de setembre. Les activitats abordaran qüestions com la prevenció del maltractament, els vincles i els aspectes legals relacionats amb l'Alzheimer. Un dels eixos serà l'Escola de Cuidar, un projecte nascut a Amposta el 2018 que ofereix eines i espais de suport per ajudar les persones cuidadores a tenir cura també de la seva salut i benestar. La setmana es tancarà el 27 de setembre amb una gala solidària a l'Auditori de la Unió Filarmònica. I en agenda, l'Ampolla acollirà la tercera jornada de vela inclusiva territorial. La jornada se celebrarà el 27 de setembre i permetrà a persones amb capacitats diverses apropar-se a la pràctica de la vela. L'activitat comptarà enguany amb la regatista olímpica Natàlia Via-Dufresne, que serà l'ambaixadora. La proposta vol reivindicar l'esport com un espai de participació i igualtat d'oportunitats i apropar la vela a tots els públics. L'organització anirà a càrrec del Club Esportiu L'Àngela Passa, amb la implicació de l'Ajuntament i el Club Nàutic de l'Ampolla i amb el suport d'altres administracions, entitats i empreses del territori. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat, tot i que s'anirà esclarint durant la tarda. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Batea i Ulldecona, 29 a Móra d'Ebre i 30 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
6: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Picà i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Picà i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El canvi climàtic i la irregularitat de les precipitacions condicionen les collites de sal al Delta de l'Ebre. Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Punta de la Banya, ha vist com l'alteració del règim de pluges habitual dificulta el procés d'evaporació solar en el qual es basa l'activitat. Mateu Lleixa, mestre d'aigües de l'explotació, ha apuntat que el que pot ploure en dos mesos cau en un dia i, a més, no es sap amb certesa quan plourà. La campanya d'enguany va acabar ahir amb 80.000 tones recolectades, una xifra per sota de la mitjana habitual, precisament per l'acumulació de pluja a finals de l'any passat. Les persones cuidadores i les famílies, un dels eixos de la Setmana Mundial de l'Alzheimer Amposta. El programa començarà este dissabte 19 de setembre amb un berenar solidari al Casal Cívic Ruiz Salgado i inclourà diverses xerrades i tallers entre el 21 i el 24 de setembre. Les activitats abordaran qüestions com la prevenció del maltractament, els vincles i els aspectes legals relacionats amb l'Alzheimer. Un dels eixos serà l'Escola de Cuidar, un projecte nascut a Amposta el 2018 que ofereix eines i espais de suport per ajudar les persones cuidadores a tenir cura també de la seva salut i benestar. La setmana es tancarà el 27 de setembre amb una gala solidària a l'Auditori de la Unió Filarmònica. I en agenda, l'Ampolla acollirà la tercera jornada de vela inclusiva territorial. La jornada se celebrarà el 27 de setembre i permetrà a persones amb capacitats diverses apropar-se a la pràctica de la vela. L'activitat comptarà enguany amb la regatista olímpica Natàlia Via-Dufresne, que serà l'ambaixadora. La proposta vol reivindicar l'esport com un espai de participació i igualtat d'oportunitats i apropar la vela a tots els públics. L'organització anirà a càrrec del Club Esportiu L'Àngel a Passa, amb la implicació de l'Ajuntament i el Club Nàutic de l'Ampolla i amb el suport d'altres administracions, entitats i empreses del territori.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Que bé, quina olor més bona.
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10 Tortosa o a mésquearquitectura.com.
6: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
7: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els tallers classe dels peixets portarà el peix de la Mar de l'Ebre a les escoles del territori. Les activitats comencen avui dijous a l'Ametlla de Mar i arribaran durant el curs a uns 2.400 alumnes de primària de l'Ampolla, la Ràpita, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Alcanar. Els infants aprendran a cuinar tres receptes senzilles amb producte pesquer de proximitat, una hamburguesa de cavalla, un paté de musclos i una brocheta de peix i verdures. Els tallers combinaran cuina i educació nutricional amb la participació de pescadors locals, una nutricionista i un cuiner, amb l'objectiu de donar a conèixer el producte pesquer de la zona i fomentar-ne el consum també a les famílies. Junts per Tortosa denuncia problemes de mobilitat al centre de la ciutat pels talls de la Setmana de la Mobilitat. El grup ha demanat al govern municipal que reobri els carrers i el regidor Jordi Sorolla ha criticat que les restriccions i la retirada de places d'aparcament s'hagin fet, segons el grup, de manera improvisada i sense prou informació prèvia. Junts assegura que els canvis han generat problemes de mobilitat i han afectat l'activitat comercial del centre davant la manca d'alternatives d'aparcament. A més, el grup també ha qüestionat que el nou aparcament dels terrenys d'Adif continuï en obres després de gairebé un any. Ebre Art i Patrimoni continua amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calçamiglia i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat. De cara demà divendres tindrem un cel serè en general, tot i alguns núvols durant el matí. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint per alguna cosa serà.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
4: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte, cada batec suma. T'hi esperem.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio,

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els tallers classe dels peixets portarà el peix de la Mar de l'Ebre a les escoles del territori. Les activitats comencen avui dijous a l'Ametlla de Mar i arribaran durant el curs a uns 2.400 alumnes de primària de l'Ampolla, la Ràpita, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Alcanar. Els infants aprendran a cuinar tres receptes senzilles amb producte pesquer de proximitat, una hamburguesa de cavalla, un paté de musclos i una brocheta de peix i verdures. Els tallers combinaran cuina i educació nutricional amb la participació de pescadors locals, una nutricionista i un cuiner, amb l'objectiu de donar a conèixer el producte pesquer de la zona i fomentar-ne el consum també a les famílies. Junts per Tortosa denuncia problemes de mobilitat al centre de la ciutat pels talls de la Setmana de la Mobilitat. El grup ha demanat al govern municipal que reobri els carrers i el regidor Jordi Sorolla ha criticat que les restriccions i la retirada de places d'aparcament s'hagin fet, segons el grup, de manera improvisada i sense prou informació prèvia. Junts assegura que els canvis han generat problemes de mobilitat i han afectat l'activitat comercial del centre davant la manca d'alternatives d'aparcament. A més, el grup també ha qüestionat que el nou aparcament dels terrenys d'Adif continuï en obres després de gairebé un any. Ebre Art i Patrimoni continua amb Fils Nòmades, un tapís col·lectiu que recorre les Terres de l'Ebre. Fins al 18 d'octubre, la iniciativa recorre 13 municipis del territori, convertint espais patrimonials i culturals en escenaris d'un procés creatiu compartit. El projecte central serà la confecció d'un gran tapís a càrrec de les artistes tèxtils Andrea Ayala Closa, Joana Calsamiglia i Martina Manyà Vintró, que incorporarà materials vinculats a les nostres terres, com la pauma, antigues xarxes de pescar o aigua dels rius Ebre i Sénia. El recorregut culminarà al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, amb la presentació de l'obra acabada. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general, tot i alguns núvols durant el matí. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
5: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
6: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La batucada tortosina Boc Tocada conquista el públic del Sinaia Forever 2026 de Romania. La seva participació, amb 8 actuacions durant 3 dies, ha estat marcada per l'intercanvi cultural, amb activitats en què el públic ha pogut provar els instruments. Un dels moments més destacats va ser la desfilada musical pels carrers de Sinaia a bord d'un tren turístic amb el veïnat ballant al seu pas. La formació ha valorat molt positivament l'experiència de representar Tortosa i compartir la seva música amb el públic romanès. Delta Ebre Port promociona la Ràpita i les Terres de l'Ebre a la Fira Sea Trade Cruise Med 2026, celebrada a les Palmes de Gran Canària. Durant el certamen, mantenen reunions amb companyies especialitzades en creuers per presentar el port de la Ràpita i els atractius del territori. La promoció destaca l'entorn natural del Delta, el mar i la muntanya, així com la gastronomia, la cultura, la història i les activitats marítimes. L'objectiu és fidelitzar les navilieres que ja coneixen la destinació i captar-ne de noves, especialment del segment de gamma alta. I en agenda, este diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda, Rasquera inaugura l'exposició L'Oburgà, retrats d'una vall. La mostra es podrà visitar fins a l'11 d'octubre al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural de la vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general, tot i alguns núvols durant el matí. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? No, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
2: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
1: Ara capturen la bellesa.
2: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Major i guanya 500 euros.
1: Tens fins al 2 de novembre.
2: Informa-te'n a major.cat
1: o a les botigues de Big Mad Major de Tortosa i Amposta.
2: Big Mad Major. Construïm territori.
1: Cuidem lo que és nostre.
3: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
6: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio, la millor música
5: per sentir-se bé.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La batucada tortosina Boc Tocada conquista el públic del Sinaia Forever 2026 de Romania. La seva participació, amb 8 actuacions durant 3 dies, ha estat marcada per l'intercanvi cultural, amb activitats en què el públic ha pogut provar els instruments. Un dels moments més destacats va ser la desfilada musical pels carrers de Sinaia a bord d'un tren turístic amb el veïnat ballant al seu pas. La formació ha valorat molt positivament l'experiència de representar Tortosa i compartir la seva música amb el públic romanès. Delta Ebre Port promociona la Ràpita i les Terres de l'Ebre a la Fira Sea Ray Cruise Med 2026, celebrada a les Palmes de Gran Canària. Durant el certamen, mantenen reunions amb companyies especialitzades en creuers per presentar el port de la Ràpita i els atractius del territori. La promoció destaca l'entorn natural del Delta, el mar i la muntanya, així com la gastronomia, la cultura, la història i les activitats marítimes. L'objectiu és fidelitzar les navilieres que ja coneixen la destinació i captar-ne de noves, especialment del segment de gamma alta. I en agenda, este diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda, Rasquera inaugura l'exposició L'Oburgà, retrats d'una vall. La mostra es podrà visitar fins a l'11 d'octubre al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural de la vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general, tot i alguns núvols durant el matí. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La batucada tortosina Boctucada conquista el públic del Sinaia Forever 2026 de Romania. La seva participació, amb 8 actuacions durant 3 dies, ha estat marcada per l'intercanvi cultural, amb activitats en què el públic ha pogut provar els instruments. Un dels moments més destacats va ser la desfilada musical pels carrers de Sinaia a bord d'un tren turístic amb el veïnat ballant al seu pas. La formació ha valorat molt positivament l'experiència de representar Tortosa i compartir la seva música amb el públic romanès. Delta Ebre Port promociona la Ràpita i les Terres de l'Ebre a la Fira Sea Trade Cruise Med 2026, celebrada a les Palmes de Gran Canària. Durant el certamen, mantenen reunions amb companyies especialitzades en creuers per presentar el port de la Ràpita i els atractius del territori. La promoció destaca l'entorn natural del Delta, el mar i la muntanya, així com la gastronomia, la cultura, la història i les activitats marítimes. L'objectiu és fidelitzar les navilieres que ja coneixen la destinació i captar-ne de noves, especialment del segment de gamma alta. I en agenda, este diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda, Rasquera inaugura l'exposició L'Oburgà, retrats d'una vall. La mostra es podrà visitar fins a l'11 d'octubre al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural de la vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres tindrem un cel serè en general, tot i alguns núvols durant el matí. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.